13:07 em Moçambique. 15:37. Miteko chompira verke o estádio municipal iba pempa o katikampa tokola. Equipa chila chopi lukuma verke baia va pempa ni ferroviario verke quelli o Nampula no pimana chaye kuru. Wira o kila equipa e tonyere mananane chuna kila yo malira. Hina o masintano.